0: La transición energética ya ha llegado al campo. Cada vez vemos más instalaciones fotovoltaicas en explotaciones agrícolas, comunidades de regantes y fincas que buscan reducir costes energéticos y ganar autonomía. Sin embargo, la implantación de estas tecnologías también plantea interrogantes. ¿Es compatible la producción de energía con la producción de alimentos? ¿Qué dice la legislación? ¿Qué ventajas y dificultades encuentran los agricultores? Y sobre todo, ¿cómo afecta todo esto a una comarca como la Marina Alta, donde el paisaje agrícola forma parte de nuestra identidad? Hoy en APEU de Bancal vamos a analizar el presente y el futuro de la energía solar aplicada a la agricultura. Hablaremos de autoconsumo, regadío, agrivoltaica, normativa y los retos específicos que presenta la Marina Alta. Y para ello, como siempre, como cada miércoles, contamos con la ayuda del técnico medioambiental Agustí Espí. Agustí, buen día.
1: Buen día, Julio.
0: Bueno, la energía solar ha dejado de ser una novedad para convertirse en una realidad en muchos sectores. ¿Qué papel está empezando a jugar en la agricultura?
1: Bueno, pues la verdad es que desde mi punto de vista, y sobre todo así a la Comunidad Valenciana, creo que está teniendo un papel molt executivo, molt residual. Anem a explicar un poc què és l'agrovoltaica, que al final simplement és tractar de combinar l'energia solar fotovoltaica amb l'activitat agrària. Per això podem instal·lar plaques solars en zones que, on nosaltres estem o cultivant o pastant en animals o també inclús en apicultura, on estem posant ruscos per a que les abelles puguen, al mateix temps que estan les nostres abelles allí convivint, tindre producció energètica, no? I també comentar que es pot combinar perfectament amb les ajudes de la PAC, és a dir, la PAC actualment ha inclòs l'energia agrovoltaica com una possibilitat també per a rebre ajudes i subvencions de la Unió Europea. A tot això, doncs, també tenim una nova normativa, bueno, una nova normativa no, va aixir en el 2020, però s'ha actualitzat en els anys, en Conselleria, que bueno, tracta de posar uns marcs legals per a poder tu instal·lar les teues plaques agrovoltaiques en els teus bancals.
0: Agustí, cada vez son más las explotaciones agrícolas que buscan reducir su dependencia energética y contener el incremento de costes. ¿Cómo está evolucionando el uso de la energía fotovoltaica en el sector agrario y, sobre todo, qué ventajas aporta al agricultor?
1: A veure, les ventatges són, si s'aplica, serien molt altes. Ara, com anirem veient, no està sent tan fàcil de posar unes plaques fotovoltaiques en els teus bancals, però les ventatges serien molt altes, ja perquè el rendiment, a lo millor, així a la Marina Alta, el rendiment econòmic que trauen els agricultors i ramaders pot ser que siga, en alguns casos, és molt baix, podria contribuir a ajudar-los a traure una major rentabilitat de les seues parcel·les. Però, com estem comentant, no sempre és tan fàcil tractar de posar aquestes plaques solars en els bancals, ja que necessitem complir uns certs requisits. Es pot fer? Sí. I sobretot, depenent de quina siga la nostra activitat, no? Si tenim una activitat agrícola on tenim regadius en producció, en un sòl agrícola que està considerat o catalogat com a molt productiu, és realment complicat tu posar plaques solars allí, més que res perquè s'ha intentat protegir aquestes zones, no? Aquestes zones que són d'alta producció. En canvi, si tenim una zona on la producció està molt limitada degut a que és molt pedregós o té una inclinació elevada, és una zona, per dir-ho així, de difícil accés, és més fàcil posar-ho. Això què vull dir? En què es tradueix? Que seria tal volta més fàcil posar plaques solars en zones on anem a pastar en animals o on tenim ruscos de abelles.
0: Cuando hablamos de placas solares en el campo, muchas personas piensan en grandes plantas fotovoltaicas. Sin embargo, existe una diferencia importante entre una instalación destinada a autoconsumo agrícola y una planta de producción eléctrica. ¿Qué diferencias existen entre ambos modelos y cuál es la que podríamos decir que puede beneficiar más a nuestra agricultura, a nuestro modelo agrícola?
1: Molt bona pregunta. Així, la veritat és que, per sort, bueno, som minifundistes i, per tant, així seria molt complicat, pràcticament impossible, posar una grandíssima instal·lació fotovoltaica. Lo qual crec que és bo, perquè nosaltres prioritzem la protecció del paisatge, molt necessari per a nosaltres i el nostre sistema econòmic. I així, el que prioritza, si volgués posar una plaques fotovoltaiques en el teu bancal o la teva parcel·la agrària, Tens diverses modalitats. La més fàcil seria inclús formar part d'una comunitat energètica local, i inclús pots connectar-te als municipis mitjançant connexions que tu pots produir l'energia i invertir-la directament al teu municipi. És una forma cooperativa, és la més senzilla i la més econòmica i rentable d'aplicar. I simplement això, és connectar-te a una comunitat energètica local, crear com una cooperativa energètica, i a partir d'ahí tu treure-li una xicoteta rentabilitat a l'energia que produeixes.
0: Agustí, en los últimos años ha comenzado a hablarse mucho de agrivoltaica. Se trata de una fórmula que combina la producción agrícola con la generación de energía solar en una misma parcela. ¿En qué consiste exactamente agrivoltaica y qué cultivos podrían adaptarse mejor a este sistema en la Marina Alta?
1: Mira, si parlem a nivell ja més tècnic, que és el que realment em va aparèixer molt interessant i per això em vaig documentar al respecte, és que tu pots posar les teues plaques solars en una zona on tens ramat, i les plaques solars contribueixen a que el ramat es pugui protegir de la calor baix de les plaques solars. Si també tens ruscos d'anavelles, també pots protegir els ruscos baix d'aquestes plaques solars, però no només això, sinó que són zones en les que potser estan mitjanament degradades i és on és més fàcil aplicar aquest sistema, i per desbrosse, tu les desbrosses aquestes zones, perquè així també seria més fàcil treballar en on tens tu les plaques solars i els ruscos, creix la herba i aquestes mateixes herbes són les que trauen flor i les nostres abelles poden anar allí i alimentar-se del pol·len d'aquestes. Si volem aplicar-ho en zones agrícoles, sobretot en hortícola, pot ser molt beneficiós a l'estiu, que són temporades on fa moltíssima calor. Podem mantindre una temperatura molt més agradable baix dels nostres cultius, evitar una irradiació elevada en els nostres cultius i, per tant, augmentar la nostra producció. També s'ha vist que hi ha zones en les que hi ha algunes plaques solars que pel matí condensen l'aigua que evapora el terra, i aquesta pròpia condensació torna a caure als nostres cultius. Per tant, inclús ahorrem en aigua.
0: Al final, la legislación es uno de los aspectos que más dudas genera entre los agricultores. Trámites, autorizaciones, normativa urbanística, protección del suelo agrario pueden complicar algunos proyectos. ¿Qué aspectos legales debe tener en cuenta un agricultor en la Marina Alta que quiere instalar placas fotovoltaicas en su finca?
1: Per sort, el que comentàvem al principi, quan es va crear el decret llei del 14-2020 i que s'ha actualitzat en el 2022, es va eliminar una part molt problemàtica, una part burocràtica molt problemàtica, que era que necessitava un DIC. En definitiva, tu necessitaves un document del govern autonòmic, no? Això es va eliminar i actualment ho tramita directament els municipis dels ajuntaments, mitjançant una llicència d'obra. Això ha facilitat molt el procés burocràtic, però van crear un marc normatiu que complicava un poc on tu poder posar les instal·lacions fotovoltaiques. Per exemple, és molt complicat posar fotovoltaiques en zones molt productives, on es considera que el terra i el sol és molt fèrtil i, per tant, no pots posar-les. Tampoc pots posar-les si estàs prop d'una zona protegida, no? Podria ser la Marjal de Pego, el Parc Natural del Montgó, i tampoc pots posar-les pròximes a zones fluvials, a 100 metres de zones fluvials, i per tant això ha complicat un poc la cosa, perquè, i també molt important, no pots posar instal·lacions fotovoltaiques en sols en una pendent superior al 25%. Bàsicament, si analitzem a la Marina Alta, n'hi ha molts pocs llocs que puguen ser idonis. Jo entenc que això és necessari, que es legislar a Xina per a que es protegira realment el sol agrícola, i que no agarrara i la gent abandonar els seus cultius per a posar plaques solars, però tal volta, a lo millor, a veure si és més convenient que a partir de certs metres quadrats anem a posar, per posar una xifra, a partir d'una hectàrea, que un productor poguera instal·lar-se plaques fotovoltaiques en un 20% del seu bancal, per exemple, no? I alguns matisos més que fora un poc més assequible. Simplement això, els permisos actualment és més fàcil a nivell burocràtic, però jo el que recomanaria a la gent és que anara a una empresa que està dedicada a aquest sector, que n'hi ha moltes, així a la comarca de la Marina Alta, i que veguera si realment poguera tramitar els permisos per a poder instal·lar fotovoltaica en la seva parcel·la.
0: Con todo esto, al final también hay otro factor importante, es el llamado debate social sobre el uso del suelo agrícola. Hay quien considera que las tierras deben destinarse prioritariamente a producir alimentos, no energía. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la protección de la actividad agraria y el desarrollo de las energías renovables?
1: No es fácil, perquè, clar, lo ideal seria que la energia es poguera democratitzar, i crec que també anem en eixa línia, s'està tractant de democratitzar el màxim possible, i seria convenient que arribara també inclús al sector agrari, no? Que poguera els agricultors, els ramaders, els apicultors, pogueren tindre també una xicoteta rentabilitat produint energia, no? Perquè nosaltres, com ja sabem, així, doncs tenim molt de sol, i molt de sol em refereix ja no sol agrari, sinó el nostre astre sol, no? Que tenim moltes hores de sol i de llum, i per tant seria convenient poder compaginar el sector agrari amb la producció energètica. També perquè hem vist que n'hi ha, en algunes ocasions, tu pots, inclús la sinergia suma, no? Poder aplicar fotovoltaica i al mateix temps producció fa que augmentes tu la producció agrícola. Per tant, seria un win-win que es coneix, no? Per tant, crec que seria important que seguir invertint en este sector.
0: Hablas de rentabilidad, una cuestión fundamental para cualquier agricultor. La inversión inicial puede parecer muy elevada al principio, ¿no? Pero sobre todo en pequeñas explotaciones, ¿cuánto tiempo puede tardar un agricultor en amortizar una instalación fotovoltaica agrícola? ¿Y qué factores o qué elementos son importantes para esa rentabilidad?
1: Bona pregunta i quasi se m'olvida. Primer i tot perquè actualment hi ha moltes subvencions per a tu posar-te les teves plaques solars. Per tant, hi ha desgravacions en les declaracions de la renta, moltíssimes coses. I per tant, si tu apliques que tens aquests avantatges fiscals més la rentabilitat que li pots treure al temps, jo trobo que entre 5 i 10 anys tu comences ja a amortitzar perfectament la inversió. I tot també depèn de lo gran que sigui la inversió. Entenem que nosaltres hi ha la Marina Alta i el més desitjable seria que fossin inversions relativament xicotetes, no? Estem parlant que potser un agricultor es posarà entre 10 i 20 plaques solars simplement per atraure un poquetet, un extra, no? al seu camp. Per tant, no és una inversió molt elevada que potser als 10 anys tu ja l'estàs rentabilitzant.
0: Mirando al futuro, la agricultura tendrá que ser más eficiente, más sostenible. La energía, el agua y la adaptación al cambio climático van a marcar gran parte de las decisiones que se van a tomar en los próximos años. ¿Crees que la energía fotovoltaica acabará siendo una herramienta habitual en las explotaciones agrícolas en la Marina Alta o seguirá siendo una solución minoritaria, un parche?
1: Jo de moment és un parche, més que res per com està legislat. Jo voldria pensar que algun dia es tornaria a revisar, jo trobo que sí, seguirà revisant-se aquesta llei que va aixir el 2020 i que va actualitzant-se, i espero que algun dia puguin treure algo que es pugui adaptar al minifundisme que tenim així. Com t'he comentat, jo crec que lo seu seria que s'ajuntaren diversos agricultors, diversos propietaris, i que entre tots feren una hectàrea i que es deixaren generar energia en un xicotet percentatge del seu terreno.
0: Después de analizar ventajas, limitaciones, normativa, muchos agricultores pueden preguntarse si merece la pena dar el paso. Si un agricultor de la Marina Alta te preguntara hoy si debe estudiar la instalación de placas solares en su explotación, ¿qué le dirías? ¿Le aconsejarías por dónde empezar?
1: Sí, podria aconsellar-li perfectament, més o menys si em diu on té la parcel·la ho podríem mirar, i a partir d'ahir ja lo seu seria, bueno, creguem que sí que tens possibilitats d'aplicar l'agrovoltaica, ja lo seu seria que anar a una empresa especialitzada, que inclús ells, aquestes empreses, gestionen les ajudes i les subvencions, i t'ho donen tot d'alta, i que al final, pues, bueno, ells t'instal·len les plaques solars, el fan tota la burocràcia, tota la paperassa, i a partir d'ahir pues, ja tractar de veure si realment té una viabilitat.
0: Bueno, pues con esta reflexión final llegamos al final de APU de Bancal. Hoy hemos comprobado cómo la energía solar puede convertirse en toda una aliada para el campo, ayudando a reducir costes, a mejorar la eficiencia de los regadíos y avanzar hacia una agricultura más sostenible, pero también hemos visto que su implantación plantea retos importantes relacionados con la normativa, el paisaje y la protección de nuestro suelo agrícola. Agustí Espí, gracias por ayudarnos una vez más a entender mejor los desafíos y las oportunidades que tiene por delante el sector agrario en la Marina Alta.
1: A tú, Julio.
0: Nosotros, ya saben, volvemos la próxima semana con nuevos temas vinculados a la agricultura, el medio ambiente y el mundo rural. Hasta entonces, cuiden de la tierra porque, al fin y al cabo, ella es la que cuida de todos. Hasta luego.